0: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
1: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc. Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026. Tradició, gastronomia, astronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: cada setmana tenim una cita a Son Servera per gaudir doncs, de sa fira. Comença demà dissabte, també hi haurà fira diumenge, però volem conèixer més detalls sobre aquest event amb en Pep Cervera. Ell és regidor de fires i també balla en funcions de l'Ajuntament de Son Servera. Pep, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, jo supos que ja tot enllestit, preparat, acabant de fermar les darreres cosetes per aquests dos dies intensos de fira que tindreu, no?
1: Sí, sí, falten res, quatre detalls de darrera hora, com sempre, però bueno, entre avui i demà matí ho tindrem tot llest perquè pugui venir la gent i gaudir d'aquests dos dies.
0: Uh-huh. Tot comença demà dissabte en la fira nocturna i nit de l'art de Son Servera, no?
1: Sí, demà ara baixa, començant amb fira, a les 6:30, a les 7 també hi ha la presentació de la nit de l'art a l'Iglesia Nova, i bueno, fins al vespre de tard, fins a la 1:30, estarà en marxa, uh-huh. I després l'endemà de matí tornem a arrencar, uh-huh. Un dia complet. Aquest setmana, millor dit.
0: Demà dissabte hi haurà el Fironet artesanal també, no? I fira de producte local també, no?
1: Sí, enguany hem fet que, bé, ens hem coordinat amb la conselleria i que durant també la part de producte local tindrem tres espais diferenciats, no? Un espai que és la part de producte local, que estaran la gent que està certificada, sí, del sector primari, i després tenim una part de més artesanal i associacions, també sense ànim de lucre, que solen participar a les fires, i després un altre punt, un altre espai, això és la part més gastronòmica, on han juntat tota la gent que bueno, com us ofereix poca cosa per beure, per menjar, per gaudir amb amics, estar allà plegats, i coordinat o compaginant, sí, amb la nit de l'art, han repartit també 6 llots de concerts, i bueno, la gent podrà gaudir durant el trajecte de tots aquests espais.
0: I com no hi mancarà la gastronomia, la menjua variada, no?
1: Sí, aquest espai és que quan la gent arriba, fa la volteta per la fira, veure els artesans, veure el producte local, aprofitar pues, que la gent que hi que compri, no? Que doni aquesta mà, aquesta col·laboració amb aquesta gent que és tan necessari, no? Després, pues, bueno, per acabar, amb ara la zona de la menjuga, no? I dius, allà acabàvem amb els amics i anar a menjar i beure i escoltar una estona de música. Tenim bastant de temps, de les 10 fins a l'1:30 està programat.
0: Sí.
1: Just en aquest espai, perquè durant la fira, durant el trajecte, com te dic, en la coordinació, en la part de la nit de l'art, hi haurà 5 llocs més on hi haurà també música en viu, música de balcó, i bueno, podran disfrutar d'una bona vetllada.
0: I això pràcticament enganxarà en el diumenge, perquè a partir de les 9 s'obrirà la 29a Fira de Son Servera, Fira de les Llengües, no?
1: Sí, així és. Quan t'acaba el vespre de tard aquí, quasi enllaça, els que fan un poc més tard, quasi enllacen en la fira ja l'endemà de matí. Sí, que seguirà més o menys pues, els productes d'artesans, producte local també hi participen diumenge, però a més després afegim la part d'exposicions d'eines antigues, que ara us entit, les esquerres de què sereu, la mostra també de bonsais i tallers, mostra de cuina, animals, que estaran, tots aquests estaran a dins la part de l'esquerra de què sereu, que agrair, ja aprofit per agrair tots els voluntaris que col·laboren amb nosaltres per, bueno, per fer la fira que sigui més guapa i mostrar tot el que ha d'aquí d'on venim, no? Tots aquests carros, aquestes eines, el menjar, no? Són voluntaris d'aquí de Son Servera, que col·laboren i mos ajuden, bueno, i és d'agrair, no? Sempre jo me'n recordo com m'ho ha dit, diu, els voluntaris, sap per què no cobren? I dic, per què no cobren? I m'ho van dir, perquè la seva feina és impagable, no? I és tenint-los en compte per això. I després també mos trobarem la part d'indústria, venen cotxes antics, ves club de dos cavalls, de Citroën dos cavalls de Mallorca. També hi haurà exposició, cotxes antics, motos, que també mos col·laboren. Bueno, trobaran. A part de l'altre dia d'abans, afegim qualque coseta més i també hi haurà la part del menjar, que seguirà estant oberta per migdia també, que la gent pugui passar per aquí i pugui dinar i tot aquí el dia de la fira.
0: Una fira que podríem dir concentra petites fires, no? Mostres, perquè també hi ha la fira empresarial i comercial, la fira de medi ambient, etc. No?
1: Sí, correcte. Volem anar juntant la part empresarial, indústria, que estigui junt, de gent d'aquí, la Fira de Medi Ambient, que també coordinats en el Departament de Medi Ambient d'aquí de l'Ajuntament, també munten un espai, que sigui per ell, també hi ha jocs reciclats i tal per nins, que estarà muntat, que la regidora pues, ha muntat aquest espai, no?, que hi haurà a dins la fira, dins la mateixa fira, estarà diferenciat en diferents, mos agrada, ja, per muntar espais de cada cosa, no?, diferenciar-los, no estiguin tan mesclats, sinó que, bueno, que cada lloc que arribis veguis el producte que tenen tota aquesta gent que mos poden oferir, diferenciar-ho.
0: Pep, què els diries a la gent que mos està escoltant? Com els convenceries perquè visiten aquesta fira?
1: Bueno, més que convences, convida'ls, no? Convida'ls a que puguin venir a gaudir de dos dies intensos, passaran gust, tant el diumenge de matí, perquè és una fira on trobaran aquests espais diferenciats també, no? I una mica també, si volen veure la part antiga, la part d'animals, la part comercial... però també la resta, no, de productes. I el dissabte vespre, pues, bueno, és un vespre també molt, molt especial, perquè som fora de Mallorca, no? Perquè juntament amb la Nit de l'Art pues, fa això, no? Que aquests 10-11 llocs d'exposicions, l'Iglesia Nova que té exposicions, a més en guany bueno, s'ha intentat professionalitzar un poc més, hi ha un jurat especialista en això, que ens ha ajudat a muntar aquesta Nit de l'Art, que és una edició nova, una nova edició que se fa, però és com si fos una edició nova d'aquesta Nit de l'Art i compaginat, no? Coordinat també en la fira. Us passarà en gust de passar un vespre, de poder sopar, de poder passejar, de poder veure exposicions, de poder escoltar música i, bueno, i veure tots els productes de producte local i artesà pues, que trobaran i, bueno, crec que és una manera de poder gaudir amb família, amb amics, i passar un bon vespre diferent, i és de matí igual, per passejar.
0: Així és, i a més el temps s'acompanyarà, que millor manera, oportunitat de passar una bona estona per Son Cervera. Vull ara fer una petita referència a tema polític, no? Pep, perquè ahir es va en aquest cas en Jaume Cervera fer efectiva la seva dimissió i tu, concretament dia 20, agafaràs el relleu, no?, d'aquesta valia gràcies a l'acord que es va signar entre Partit Popular i, en aquest cas, vosaltres, independents, no?
1: Sí, així és. En el 23 arribàrem a aquest acord, els tres primers anys ho tindria Partit Popular i el darrer any ho tindria Independents, en aquest cas me tocarà a mi. Però, bueno, la veritat que en el final el que intentàvem és que feina sigui qui sigui, els baldes siguin qui siguin els regidors, idea nostra com a ciutadans de Son Cervera, com a cerverins que estimam el nostre poble, el nostre municipi, el que intentem és fer-ho, sigui qui sigui, és que estigui aquí davant, de la millor manera, perquè el que puguem fer, el que puguem deixar, l'empenta que puguem deixar, pues, quedi, no? I que després hi hagi qui hi hagi, això pugui continuar i, bueno, tinguem un municipi millor entre tots. I, de fet, s'ha d'agrair que per jo és un privilegi, no? Sempre ho dic, és per observar-la del meu poble i, a més, representant un grup com els independents, perquè és un grup que va sorgir de res, pràcticament, i ara ho vàrem mirar i durant 20 anys 20 anys, i durant 20 anys des de que mos vàrem crear, des de que vàrem fer la creació d'aquest partit,
0: sí.
1: I durant 20 anys de l'equip de govern, que se diu aviat, però sí. Ja són 20 anys, seran 5 legislatures, i ets l'únic partit que haurà estat tant de temps a dins l'equip de govern, però és perquè sempre hem estat, bueno, indiferentment de qui hi hagi en nosaltres en pacte,
0: sí.
1: Bueno, intentant això, millorant per nostres ciutadans, perquè nosaltres també al final som ciutadans d'aquí. I, bueno, me fa molt content per tenir el privilegi de poder representar en aquest partit i representar també en el meu poble.
0: Línia continuista, no, supòs?
1: Sí, correcte. Tenim una sèrie de projectes, ja teníem mirat, que és el que volíem, que és el que volíem fer, i en suport tant d'uns com dels altres, nosaltres també, els i els d'altres, i projectes que venien també d'enrere, que sabem que s'han de dur, perquè al final són bons per el que deia, no? Són bons per municipi, són bons per ciutadans, per nosaltres que vivim aquí, no? I, bueno, continuarem amb aquesta línia.
0: Doncs seguirem pendents de tota l'actualitat que es vagi produint a Son Servera. Ara, el més immediat, doncs, aquesta nit de l'art, també diumenge la fira de les llengües, que hem conegut en detall amb Pep Cervera, que és regidor de fires, balla en funcions, en el qual doncs, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat durant uns minuts aquí a la sintonia de Ràdio Balear, i bona i molta sort amb aquesta nova andadura també com a balla, i també molt d'èxit en aquesta nova edició de la fira.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la festa de l'Ubercoc. Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026. Tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
2: Cancanoli, Cancanoli, restaurante italiano, Cancanoli, Cancanoli,
3: restaurante italiano, Cancanoli, Cancanoli,
2: qué bueno Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, en Santa María, Cancanoli.
4: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
5: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
2: Qué bueno Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
6: Italiano, italiano, italiano.
7: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: buscando amor.
1: Escúchanos en radiobalear.es.
2: Anem a més qüestions. En el matinal de Ràdio Balear, crítiques en el Batle de Sóller per amagar la invitació a un museu. La inauguració del Museu de la Sobrassada, celebrada el passat dimecres a les instal·lacions de la fàbrica La Luna, ha obert una bretxa política a l'Ajuntament de Sóller, ja que el PP es va oblidar convidar en els membres de la oposició. Jaume Lladó, portaveu del PSIP, a l'Ajuntament de Sóller i a la oposició en el consistori. Bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
2: Molt bé, bueno, vosaltres esteu enfadats, no? Perquè, segons sí. sembla, es Batle s'ha oblidat de vosaltres en aquesta inauguració, no?
3: Sí, bé, és un tema que hem compartit amb tots els grups dels partits de l'oposició, tant nosaltres com Seny i Sentit, com més per Sóller. I bé, sí, una mica va venir arran de que no ens havíem assabentat que hi havia aquesta inauguració del museu. Uh-huh. I, bueno, vam veure que va ser una inauguració important perquè hi va anar representant de tant del consistori, que hi havia pràcticament els regidors de l'equip de govern, com del Consell de Mallorca, i del govern de les Illes Balears, estancelat per la pròpia presidenta.
2: Sí.
3: I clar, ens va sorprendre molt que no hi hagués hagut una invitació cap a la resta de membres del consistori, no? De regidors i regidores que no estan en el govern. I bé, pel que sembla sí que hi havia hagut una invitació enviada institucionalment cap a l'Ajuntament que no se va traslladar a tots els membres del consistori. Uh-huh. I bueno, sí que m'ha expressat una mica la nostra, diguem, queixa, perquè... Sí. No és un tema que és la primera vegada que passi, ja ha passat moltes vegades que hi ha hagut actes, hi ha hagut esdeveniments en els quals l'equip de govern municipal però no ha tingut prou en compte a tots els regidors del consistori. Uh-huh. I aquesta vegada ens ha sigut creu també perquè és un acte d'una empresa molt, molt important per Sóller, sí. que a més, és molt coneguda per tots i molt uh-huh. estimada per tots. I bueno, ha estat una mica sí, estrany, no? Tot això uh-huh. ha passat.
2: Heu tingut ocasió ja de demanar explicacions, heu rebut alguna resposta per part de PP i de seu Batle?
3: Sí, de fet, el Batle, quan ha vist una miqueta la polèmica, ell s'ha excusat dient que era una invitació personal cap a ell mateix, no? I és un poc l'argument que ha emprat. Uh-huh. I, bueno, nosaltres això sí que m'ho ha sorprès molt, perquè entenem que el Batle de Sóller i és un representant del Consell Històric, i ja ens consta que hi va haver un correu electrònic que se va enviar a l'Ajuntament en s'avís que hi havia aquest acte i d'aquesta invitació cap a el consistori. No? Uh-huh. Aleshores, clar, primer ens sorprèn que sigui simplement una... Entenem que això que diu el Batle és una mica una excusa, no? Perquè, clar, el Batle de Sóller, el Batle de tot el poble, i entenc que no hi ha cap problema perquè o bé faci extensiva la invitació tal com la rep, o bé, fins i tot, si no està segur que és una invitació personal o institucional, uh-huh. com a mínim podria demanar a l'empresa pròpia a veure si fa extensiva o no aquesta invitació. No? Però, bueno, en general, ja dic, com que no és un acte aïllat, no és una cosa que hagi passat només una vegada,
2: sí.
3: És una cosa que mos sap greu, no? Perquè, al final, tots representem el poble, tots tenim, diguem, interès en també poder participar d'aquests actes i que no se mos comuniqui, és una mica lleig.
2: Uh-huh. Aquesta queixa és una més de tantes que s'està produint per part de l'oposició a l'Ajuntament de Sóller. I Jaume, tu com a portaveu del PSIP-PSOE a l'Ajuntament, també teniu malestar per el tema de saneteig, el servei de recollida, no? de residus.
3: Sí, exacte. Bé, és un malestar diguem, en diferents nivells. Primer és malestar ciutadà, no? Que realment hi ha una preocupació important sobre com està Sóller en aquest moment a nivell de neteja i de manteniment. No? Mm-hmm. Hi ha moltes queixes d'això, de problemes de paperetes desbordades, de brutones carrer que no se retira quan toca,
2: sí.
3: i també de mal funcionament en algun moment del servei de recollida. No?
2: Mm-hmm.
3: Aleshores, això se mescla una mica amb un poc el conflicte que se ve duent en la comitè d'empresa, de l'empresa municipal, que es feia 2010,
2: sí.
3: i també ha tingut algun episodi aquestes darreres setmanes,
2: uh-huh.
3: diguem, de desencontre, no?, el comitè d'empresa i l'Ajuntament, o els representants de l'equip de govern,
2: sí.
3: I, bueno, el que ens preocupa molt és que això està realment generant problemes de dia a dia, no?, d'això, que no se fa la neteja si com toca, està en un moment d'alta pressió perquè hi ha molt de turisme i molta gent que ens visita, uh-huh. I realment no estan donant un servei adequat a el que es feia i el que es feia necessita.
2: Des de l'equip de govern aixequen aquesta problemàtica de les nombroses baixes del personal, en aquest cas de Sóller 2010. Baixes mèdiques, me refresc.
3: Sí, bueno, jo dic, jo crec que això en el final és una empresa que ha crescut tant a nivell de personal, perquè si 2010 hem de recordar que ha tingut molt de creixement aquest terrest personal, no ha de ser una excusa, diguem, perquè evidentment una persona se pot posar de baixa i només faltaria en el control laboral, però això no pot ser, per no tenir la gestió, el manteniment i la previsió d'aquestes places, encara que sigui de forma temporal, no? Ja dic, nosaltres, en el fons, l'Ajuntament, aquest equip de govern, té molta facilitat per donar les culpes als altres de les coses que no volen assumir, no? I això és un altre exemple, no? I ara serà perquè hi ha baixes, o serà perquè no tenim prou personal, serà per no sé què. Però, al final, el que hi ha, per part, entenem nosaltres, és una manca de lideratge i una manca de gestió, no? I evidentment, quan el municipal ho sabem, s'ha d'arromangar i s'ha de fer seus els problemes i ha d'estar damunt fins que les coses funcionin. I tenim la sensació que aquest equip de govern intenta banyar-se poc en els problemes, sí. Que tot se vagi acumulant i és que no passa això.
2: Doncs aquests són alguns dels temes que preocupen i que denuncien des de la oposició a l'Ajuntament de Sóller, en aquest cas, per part del PSI-PSOE, amb en Jaume Lladó com a portaveu. Jaume, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Balear i seguirem fent un seguiment de tot el que vagi succeint en el municipi, d'acord?
3: D'acord, jo encantat que m'ho convido a parlar, perquè això ja m'ho apassiona i estic molt agraït que m'ho doneu poc.
2: Fins una altra, molt bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: Adéu, bon dia.
0: Ràdio Balear.
4: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
5: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971-27-1087. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: es humano.
1: Radio Balear.
2: L'Ajuntament de Selva vos convida a la 27a Fira de Serves, divendres 12 de juny, nit d'etapes a partir de les 19 hores. Dissabte 13 de juny, 27a Fira Nocturna de Serves a Selva, a les 17 hores, amb tenderols de plantes medicinals i aromàtiques. Ajuntament de Selva.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
3: Radio Balear.
1: Radio Balear, sa nostra música.

0: I think we're sort of pretty well set up for at least another year.
1: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productors elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
2: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

0: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient.

Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.